0: por hoy.
1: Cinquanta-tresè Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Cortó, Tibó, Casals. Amb el trio Freixes. Violí, violoncel i piano. Concert dedicat a la memòria de Pau Casals. Dimecres, dia 29 de juliol, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres o